com adràs en viet, no la de qui ha regit. Qui de vos cortar, o a qui ha garratxonat, sense parlar, sense parlar.